La raola desconec, però cada dia consulte quin dia és. I no em referisc a la data, de si és dilluns o dia 13. Em referisc a les efemèrides i, sobretot, a allò de dies internacionals de... Si escolten esta cançó, potser es poden fer una idea de què es commemora avui.

0: Li deien Elvis Aaron Presley o Presley, és, depèn de cadascú, el rei del rock de sobrenom. I l'escolten perquè avui és el Dia Mundial del Rock. Bona vesprada, com estan? Alguns pot ser gaudint de les vacances, com és el cas de la nostra companya Celia Julià. Altres treballant, com jo o com Remé Martí. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Remé és professora i administrativa d'AFNADA, a l'Associació de Famílies de Xiquets i Adolescents amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. I avui, Remé, a banda del Dia Mundial del Rock, també és el Dia Internacional del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. Ens podries contar què és, este, breument, perquè sé que porta molt darrere, però què és?
1: Pues es un trastorno de... Bueno, voy a hablar en castellano. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta las funciones ejecutivas. Y básicamente hay tres tipos. Está el inatento, el hiperactivo e impulsivo o el combinado. El inatento es aquellos que dices, pues no, son, se olvidan muchas cosas, parece que están en otro mundo, no prestan atención, no son capaces de concentrarse. El impulsivo es el que más, pues, más se ve, porque es, necesita moverse mucho. Y el combinado tienen las dos cosas. Entonces, a veces, diagnosticar el combinado o el impulsivo, pues es, se ve más. Pero el inatento a veces pasa un poquito más desapercibido. Y también a veces en las chicas que lo disimulan más, se confunden más con ansiedad, cuesta un poquito más de diagnosticar.
0: Remé m'acompanya avui a l'estudi perquè vull que escolte la història que ens va contar una persona que, com Elvis, també té un sobrenom, o més bé un pseudònim, i és Maria. Maria, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Maria, com Remé, també és administrativa. Maria, tens, quina edat tens i quines tasques realitzes en el teu dia a dia com a administrativa?
2: Pues yo tengo 41 años y les me gusta que es, pues, en la oficina, pues, son agarrar el teléfono, una miqueta facturación, contabilidad y gestionar una miqueta lo que es la oficina de una fábrica.
0: ¿Y necesites concentración, imagine?
2: Sí, molta, molta, perquè són molts de números, molt de història, molts clients també, cada un té la seva tasca. Aleshores n'hi ha que estar molt concentrat per a que no te s'escape res.
0: I Maria, ens has dit que tens 41 anys i ara necessites molta concentració, és la que tens cada dia, però quan eres menudeta era diferent?
2: Sí, era molt diferent perquè jo en el col·legi no era bona estudiant i ma mare em va portar a fer-me diferents proves i tal, i clar, en aquesta època no existia el que era les ni altes capacitats, era com ara es diu, o sigui, ara es diu altes capacitats i ara es diu, o sigui, i antes era un altre nom que era, no me recordo, però bueno, en el meu cas no es diagnosticava el TDAH.
0: Clar,
2: sí,
0: Remé abans ens ha explicat aquests diferents tipus que hi ha, però jo me quedé amb el que has dit, que quan eres menudeta no eres bona estudiant.
2: No era capaç de concentrar-me en la classe i sempre me n'anava de mare, no sé, era una altra cosa, no. Jo estava quieta en classe, no distraia els meus companys, però sí que no prestava atenció. Aleshores, ma mare em va portar a fer-me les proves i no, jo era una xiqueta intel·ligent, però que no tenia ganes. Ese sempre era el diagnòstic. Aleshores, pues no n'hi ha res que fer, pues no res, pues a classes particulars, a que faig els deures i que tot, però no, jo eixia d'allí igual que entrava, sense fer els deures.
0: Però la situació ha canviat. Quan va canviar, Maria?
2: Jo vaig a... Quan tenia uns 37-38 anys vaig fer un curset i jo em donava compte que jo no prestava atenció al professor i jo vaig dir, ja com a adulta, dic, tinc que anar a algun puesto a veure què em diuen, perquè jo de sempre, pues, he tingut l'experiència de que no acabava les coses, de que sempre no era no podia llegir un llibre ni tal. Aleshores, jo passava, o sea, jo sabia que passava algo, però no sabia el què. I no res, pues vaig anar al metge de capçalera i em va recomanar, o sea, em va receptar anar al neuròleg i d'ahí pues ja a psiquiatria i tal, i va ser quan em van diagnosticar i ara prenc la medicació que em toca.
0: I com et trobes a dia d'avui? Creus que t'ha ajudat a conèixer aquest diagnòstic?
2: Sí. Sí, m'ha ajudat moltíssim, a mi m'ha canviat la vida, però totalment. Soc més pacient, tinc molta més concentració en tot, en la vida laboral, en familiar, en els amics i tot. O sea, no, és una altra cosa, no té res que veure. Jo abans ho aixecava que era la meva personalitat perquè tenia molts impulsos de rabietes, de tal, o que encabreixava, o que no controlava una ira i tal, i ara no, ara soc molt més pacient i pensé dos vegades les coses i no, ara no té res que veure. Aleshores m'ha canviat, però completament la vida.
0: Aleshores, eixa xiqueta no era mal estudiant, tampoc, era un poquet diferent, no, Maria? Però sí, a dia d'avui...
2: Sí, no ho sabíem. És que ni els professionals no estava qualificat, doncs no ho sabien, no ho diagnosticaven.
0: Maria, moltíssimes gràcies per contar-nos la teua història i a continuar concentrant-te i treballant, que...
2: Sí.
0: Que és que estan de vacances, estan molt bé, però és que hem d'estar concentrats.
2: Sí, sí.
0: Moltíssimes
2: gràcies per donar-li la visibilitat.

30,8 graus tenim així a Gandia, crec que fa prou de calor, així és que jo crec que s'estarà bé la platja, però anem a preguntar-li a Vicente Castelló Belmonte, el coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja en la platja nord de Gandia. Com està la situació per allí? Vicente, bona vesprada.

0: Ara sí que li podem preguntar.
1: Sí.
0: Com tenim la situació per la platja nord de Gandia?
1: Pues avui està un poc complicat. Avui tenim una bandera groga,
0: ai,
1: una afluència de gent d'un 90%, esto ja es nota ja que estem en ple estiu, una temperatura de l'aigua de 26 graus, un vent que està bufant entre el llevant i el xaloc, i avui és un dia un poc complicat. Avui esperem que la gent respecti un poc la bandera i que es banyi amb molta precaució.
0: Això sempre, així és que avui toca refrescar-se però a la voreta de la mar.
1: Sí, no entre massa dins i sempre, com sempre dic jo, un dia com avui de bandera groga, fer cas a socorristes perquè ells vos pitaran i vos ficaran als jocs que poden banyar-se més tranquil·lament i a la voreta.
0: Amb coneixement, què se sol dir? Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Bandera groga, un dia complicat, que ens dia José Vicente Castelló, el coordinador de Creu Roja Gandia. En la platja està la situació, però anem a preguntar-li al nostre company Enrique Bodí, que el tenim al carrer, com està la situació per allí i on està?
1: Pues si fa calor en la platja, no el dic res, la calor que fa així, en l'asfalt. Estem concretament en la Nacional 332, a l'entrada de Gandia, en aquesta rotonda de les Palmeres, la famosa rotonda de les Palmeres, que inicia avui justament. El que són les obres augmenta el diàmetre, però anem a conèixer exactament en què consisteixen aquestes obres. Tenim així a Maite Alonso, la coordinadora general d'Urbanisme, i també a Xavi Blasco, el tècnic d'Urbanisme, que d'alguna manera va explicar-nos esta qüestió. Comencen avui les obres, no, Maite?
2: Sí, conforme vam anunciar el divendres passat, avui comencen les obres de millora i ampliació de la rotonda que tots coneguem com la rotonda del Pont d'Alacant o la de l'Avinguda de les Palmeres. Les obres tindran una durada de 4 mesos aproximadament i estan dividides en 2 fases. La primera fase que comença avui consisteix amb la remodelació de la pròpia rotonda i

0: És algo que tenim pendent, de moment està obert. En cas de detallar-lo, faríem l'oportú comunicat, però possiblement desviarem el trànsit, que és el que hem aconseguit fer amb els vehicles motoritzats. És a dir, això és el resultat d'una planificació d'obra molt pensada per a evitar tallar el trànsit d'entrada i d'eixida a la ciutat. De manera que el trànsit no es talla en cap moment, bueno, perdoneu, sí que està ja d'art, però d'ací 4 mesos, el dia que fem la última capa d'asfalt de la rotonda, però durant aquests 4 mesos no, se desvia i ja està.
1: De forma molt resumida, Maite, estem parlant, la gent que isga direcció cap a Berreguard no va tindre cap de problema, però, ojo, el que va enxar de direcció des de l'hospital cap a sí, sí que té problemes. Què és el que té que fer?
0: Bueno, és un problema molt reduït, perquè l'únic que ha de fer és, en lloc de continuar recte direcció Bellreguard-Gandia, el que haurà de fer és desviar-se per el nou vial que acabem de construir, que pertany a les obres d'urbanització de Sancho Llop, fins a la rotonda del Lidl, pegar la volta i tornar per a creuar el pont d'Alacant.
1: Parlem unes obres que, en principi, Xavier, finalitzaran en el mes d'octubre, esperem que siga així. La gent diu, bueno, una rotonda tant de mesos, què passa? No és una rotonda normal, no? Perquè estem venent, no. Xavier.
2: Bueno, el que estem comentant, es tracta d'una rotonda en un àmbit urbà i com a tal està plagada de serveis urbans que l'atravessen en aquests moments, pues, en les condicions que es van executar fa moltíssims anys. Tots aquests serveis s'han d'adequar a la nova realitat que necessita, que requereix el sector, no? I a més també tenim per baix el carril bici, tot això fa que la rotonda tinga una complexitat tècnica un poquet especial, no? Al final estem parlant de això, de fins a final de setembre aproximadament, de treballar en el trànsit desviat, i després ja podríem treballar en l'interior o en l'exterior de la rotonda, ja sense afectar el trànsit, ja podríem pegar-li la volta.
1: Per entendre-nos, Xavier, estem parlant d'una de les rotondes a nivell tècnic amb més complexitat de tota la ciutat.
2: Sí, sense dubte és una rotonda que té una complexitat important en tant en quant concentra, estem en una carretera nacional, les carreteres nacionals servien com a element per a passar molts serveis, per exemple la fibra òptica i les canalitzacions de telefonia que anaven de València a Alacant, discorre la canalització principal discorre per ací, i bueno, en aquest sentit pues, tenim que combinar l'execució de les obres en aquestes condicions d'antiga carretera nacional i de nuc de serveis urbans. Sí.
1: I molt ràpidament, estem al costat justament del sector Sancho Llop. Com està l'està d'execució, Maite?
0: Pues bueno, en aquests moments hem superat ja el 81% d'execució de les obres del sector Sancho Llop. De fet, aquestes obres de la rotonda estan emmarcades dins de la pròpia urbanització del sector. És una fase més que anem a cometre ara i bueno, avancen a bon ritme.
1: Esperem que avancen també les obres d'esta rotonda a bon ritme i que dins de poc tinguin la fluidesa que tocaria de normal. Xavier, Maite, moltíssimes gràcies per haver estat així i haver-nos atès en esta caloreta que tenim. Gràcies. No res, em queda una miqueta més així al soler, si els sembla, però qüestió de 2 minuts només per veure exactament com estan les obres. Sandra.
3: Moltíssimes gràcies, Enrique, per contar-nos quina és la situació ahí en estes obres que comencen avui, però si torna pront que estaràs millor per així.
1: Exactament. Vinga, fins ara.
4: Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
5: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
6: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, abrir y disfrutar. Che, això sí que es tinc de trellat.
5: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
7: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
8: Atenció. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano.

0: A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
1: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
2: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
3: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
4: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
5: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
6: L'actualitat mana, i això és una premissa del periodisme. Així és que divendres passat l'incendi de los Gallardos Almeria tenia prioritat nacional i per això es va haver d'ajornar les respostes de a qui en corresponda. Però les tenim avui. Alicia Izquierdo, portaveu de Compromís. Bona vesprada.
7: Bona vesprada, què tal?
6: Molt bé, anem amb estes a qui en corresponda que ens van arribar la setmana passada i comencem per la primera. Era una pregunta. Diu, hola, estamos a las 11 de la noche en la playa de Gandía y parece que hagan carreras de motos. Las motos no llevan silenciador y resuenan muchísimo.
7: Bueno, entenem perfectament les molèsties que genera aquesta situació. La veritat és que, a veure, una cosa és que hi ha motos que tinguen els escapes modificats i en això la policia local ja sol fer controls i quan passa una moto amb aquests nivells de soroll superior al permès se solen parar les motos i se sol demanar la documentació. L'altra cosa és si diu que hi ha carreres il·legals. Entenc que diu que hi havia molt de soroll i no ho sap. Però bueno, en tot cas, si se detecten aquestes qüestions, el més important és telefonar a la policia local en aquest mateix moment perquè pugui actuar. Però bueno, de tota manera, traslladem la queixa, la policia ho sap, per a que reforcen els controls nocturns en la zona de la platja.
6: Continuem amb una altra pregunta d'ella. Ens envien la fotografia d'un vidre trencat de la marquesina de la Marina al carrer de la Valldigna i a més denuncien, en este cas, en esta fotografia que ens enviaven, que les voreres estan plenes d'herbes i presenten un aspecte molt descuidat.
7: Bueno, gràcies per comunicar-nos el que és sobretot el trencament del vidre i traslladem la incidència perquè es revisi i substituïsca, sobretot perquè pot presentar un risc per als vianants, està clar. Així que moltíssimes gràcies per avisar-nos.
6: Continuem amb, en este cas, en una part bona, una part que diu un veí que vol agrair el treball de la brigada de zones verdes, però això sí comenta que després de la poda del carrer Nicolau Esteve, les restes vegetals continuen sense arreglar-se.
7: Bueno, en primer lloc, li agraeix les paraules dirigides a la brigada de zones verdes, coincidint també com a regidora de Medi Ambient, pues agraeix aquestes telefonades. I és cert, té raó, que de vegades la poda i la retirada de les restes les realitzen equips diferents, no són els podadors, i no sempre coincideix el mateix dia. En qualsevol cas, suposa que ja no continuaran allí, però trasllada l'avís per a que complete la recollida i el carrer queden les condicions. De vegades sol quedar per al sant demà o dos dies després solen passar a recollir-les. Per tant, ara em preocuparé per veure si encara estan i si no, que passen a recollir-les. Segurament ja no estan, però gràcies.
6: Després d'aquest agraïment, també continuem un altre oient considera encertades les mesures adoptades per l'onada de calor, però pregunta per què mentre el seu fill no podia assistir a l'escoleta d'estiu sí que han celebrat festivals o les festes de Benipescar.
7: Bueno, entenc que tinga aquest dubte, que és molt raonable, però bueno, la escoleta d'estiu no se va suspendre. No sé de quina escoleta d'estiu m'està parlant, si és privada o són les públiques i les municipals. En tot cas, les tres que gestiona l'Ajuntament de Gandia, que és col·legi que estan al Sant Francesc de Borja, al Cervantes i en tenim una altra allà al Grau, no se van suspendre. El que sí que es recomanava era no fer les activitats a l'aire lliure, Jo crec que també parlem de col·lectius més vulnerables pel tema de l'edat, xiquets, xiquetes, persones majors, i se prenen mesures de precaució. Altres esdeveniments, en tot cas, s'adapten i s'incorporen a canvis horaris. Se va ficar punts d'aigua, zones d'ombra, mesures específiques per reduir el risc, i són activitats, en este cas, privades, en les quals el qui gestiona l'activitat es preocupa per a que el protocol siga important. Sé que dona aquesta sensació de vegades d'incoherència i segurament pues, cal explicar millor els criteris que s'apliquen en cada pas per a que la ciutadania ho pugui entendre, perquè unes activitats se suspenen i altres no. En tot cas, l'Ajuntament de Gandia, el que pren les decisions sobre les activitats que ell gestiona o que ell organitza, i les privades ens preocupem, en este cas, perquè els organitzadors estiguen pendents. Però sobre el tema de l'escoleta d'estiu, sé que va haver per part de moltes escoletes d'estiu la recomanació de que si hi havia pares que no volien portar els xiquets es podien quedar a casa, però jo parlo pel meu cas en concret, la meva filla va anar a l'escoleta d'estiu els dos dies i en este cas també les municipals van estar obertes.
6: Continuem amb més missatges. Un veí de la platja denuncia que continua havent molta brutícia i ens envia una fotografia el 5 de juliol a les 9 del matí després de la cavalcada de falles amb papereres completament plenes.
7: Bueno, tota la raó. Després d'un acte multitudinari se genera una quantitat extraordinària de residus, però això no lleva que la neteja hagi de ser ràpida i es fa. És a dir, després de la cavalcada va haver un dispositiu de neteja de tot el carrer i el sendemà de matí és que està parlant ell immediatament del dia següent a les 9 del matí. És a dir, al llarg d'aquest dia es va reforçar també el servici i sempre se sol tindre en compte per a que són les celebracions d'aquest tipus. Suposa que, clar, és una telefonada del 9 de juliol, segurament el sendemà estava la cosa ja solucionada. Podríem donar un poquet de temps, és a dir, que en qüestió de 24 hores, com a molt un dia i mig, està tot al puesto, clar.
6: Altre missatge diu: al carrer Catalunya hi ha places reservades per a motocicletes, però asseguren que habitualment són ocupades per cotxes.
7: Pues mira, això és molt fàcil. Se telefona a la policia local en aquest moment i se passa i mira realment qui està i els multaran. És que realment se farà una sanció per les infraccions que es produïsquen. Les places reservades per a motos són per a les motos, no són per a que aparquen els cotxes. És evident que esta queixa té tota la raó, però jo agraeix que telefonen a la quien corresponda, però és millor en aquest moment telefonar a la policia que se persone allí directament.
6: Doncs ja ho saben, telefonar a la policia local i anem a més missatges. Diu: el carrer de Besa, entre els números 39 i 41, el pedal d'un contenidor no funciona i pràcticament no es pot obrir.
7: Pues moltes gràcies. Mira, damunt esta telefonada és un exemple de lo bé que s'han de fer les coses, que és dir el nom del carrer i fins i tot el número, així que traslladem l'avís a l'empresa responsable que revisi el mecanisme i el contenidor i que el repari immediatament. Ho dic perquè moltes vegades hi ha gent que diu el nom del carrer en general, però és que este està molt ben explicat. Diu el nom del carrer i els números, aleshores ho passarem i que puguem passar a fer la reparació.
6: En este cas, llança un oient una pregunta que és: no es netet, per què no es netegen les muntanyes de Gandia?
7: Bueno, esta afirmació no és certa, deixa per a començar, i després el concepte de netejar les muntanyes és un concepte tan genèric que és difícil d'explicar, perquè la muntanya no es neteja, no és agarrar una granera i agranar-la, i no és un jardí urbà, en este cas, on tu tens el césped i el talles. Per tant, anem a diferenciar dos conceptes. En la muntanya, el seu ecosistema, el que s'elimina són actuacions directes de prevenció d'incendis. Està un manteniment dels camins, es retiren arbres que estiguen caiguts, netegem abocaments il·legals, i això es fa periòdicament, d'acord? Si algun punt concret em vol dir que presenta una brutícia, una vegetació perillosa o qualsevol incidència, que diga el punt i anirem. I després, respecte a les muntanyes de Gandia, primera, n'hi ha molta part de les muntanyes que són zones privades. L'Ajuntament de Gandia no té l'obligació d'anar, l'han de fer, en tot cas, els propietaris, però el que sí que hem fet este últim any, i és una cosa molt evident, és que hem invertit vora 350.000 euros en el que és gestió forestal de totes les urbanitzacions que tenim en l'entorn de muntanya. O sigui, des de Santa Marta, Cases de l'Algar, Molló 1, Molló 2 i Molló 3, i el Camí Cova Negra, en la zona de darrere, Camí Cova Negra Meravelles, l'Ajuntament de Gandia porta un any netejant, per dir-ho així, no per gastar el concepte, les muntanyes de Gandia que estan en la perifèria de les zones urbanes. Per això diria que ni és certa l'afirmació, ni tampoc és un concepte, tu no pots anar i, no sé, netejar la muntanya, que és arrencar-ho tot i asfaltar-ho. És una cosa pràcticament impossible. La gestió forestal de Gandia, Gandia és un exemple en qüestió de gestió forestal i, en tot cas, torna a dir que si ha detectat algun punt en concret que ha passat alguna cosa, ens ho diu i acudirem a pegar una mirada.
6: I, Alicia, de la muntanya anem a la platja perquè ens envien fotografies de la passarel·la de la platja de la Uir on s'aprecien claus de fusta que sobreixen.
7: Bueno, en este moment la platja de la Uir té l'accés bastant restringit perquè estem fent el que és tot el, tota la zona de manteniment, però lògicament passarem la incidència al servei de platges per a que inspeccioni la passarel·la i repare qualsevol element. Lògicament un clau pot ser un perill molt gran per als usuaris, sinó que ara mateix també enviarem els serveis de manteniment que peguen una miradeta.
6: Més missatges. Diversos veïns dels carrers Benissuai, Juan Ramón Jiménez, Perú i Gabriel Miró denuncien una presència important de panderoles i rates i demanen una actuació.
7: A veure, passarem al Servei Municipal de Control de Plagues per a que inspeccioni la zona i, si és necessari, pues, que reforci els tractaments. Sabeu que durant els mesos d'estiu és molt habitual que augmenti l'activitat de les panderoles i habitualment també perquè se fan els tractaments. I al fer el tractament en el clavegram, pues, les panderoles tendeixen a eixir al carrer. És una cosa que passa també tots els anys. Però bueno, si es concentren els avisos en diversos carrers en concret, sí que revisarem tota la zona, no siga cosa que no hagi funcionat el tractament o tinguem un focus més concret de rates o de panderoles, i aleshores farem una actuació específica exclusiva per a aquests carrers.
6: I parlem ara de vegetació. Ens comuniquen que hi ha canyes molt llargues i arbres que necessiten podar al carril bici del camí del port a l'altura del pont del Serpis.
7: Sí, així sempre sabeu que tenim aquests conflictes de les carreteres, els rius, els ponts, si són de Diputació, de la Confederació, de l'Ajuntament de Gandia, però bueno, és de veres que estem fent el seguiment, estan les brigades treballant ara este estiu i si no han arribat ahir encara, faltarà poc en arribar. Sabeu que justament el que és el riu Serpis i el barranc de Beniopar estem fent actuacions molt, molt grans d'eliminació de canyes invasores. La veritat és que la canya és una planta, bueno, extremadament difícil de controlar perquè creix rapidíssimament. Només tallant-la no la matem i aleshores, bueno, ara estem justament fent tot el tema d'estos tractaments. Suposa que en poc de temps arribarem a fer eixa secció de tractament.
6: Alicia Izquierdo, portaveu de Compromís, moltíssimes gràcies per respondre'ns estos a quien corresponda que teníem pendents i continuarem. Saben que poden seguir enviant-nos i el que ha dit, sempre indicant el nom. Moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
6: Anem amb el boletín informatiu de la cadena SER.
8: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. El incendio de los Gallardos en Almería quedará controlado a lo largo del día de hoy. La Junta de Andalucía ha rebajado el nivel del fuego al cero, ya que todos los vecinos desalojados han podido regresar a sus casas. Acaba de comparecer en el puesto de mando situado en Turre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Vamos hasta allí, donde también ha hablado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Guillermo Mirón, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. De forma previa a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, que ha hecho en reiteradas ocasiones en referencia al peligro de los incendios de nueva generación debido al aumento de las temperaturas, al cambio climático, y se ha mostrado optimista en lo que se refiere al avance en los trabajos sobre el terreno. Asegura que en la jornada de hoy lo previsible es que el incendio quede controlado. Palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla.
10: Y hoy ya pasaríamos a situación operativa cero. Yo creo que eso es una buena noticia y a lo largo del día estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
9: Hasta el momento son 13 las personas fallecidas como consecuencia de las llamas de forma oficial.
8: Gracias, Guillermo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechaba su intervención para pedir un gran acuerdo de país, dice, para prevenir los incendios forestales y luchar contra la emergencia climática.
11: Creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática.
8: Mientras, el primer abogado que asistió a José Luis Ábalos en la instrucción del caso Mascarillas asegura ante el juez que investiga otro caso, el caso Leire Díez, que la conocida como fontanera de Ferraz le ofreció un pago a través de una sociedad. Él dice se negó porque asegura que quien debería pagarle era el propio Ábalos. Miguel Ángel Campos.
12: José Aníbal Álvarez ha reconocido como testigo que Leire Díez le ofreció pagarle la defensa de Ábalos a través de una empresa, pero que él se negó, que solo aceptaba pagos directos del exministro por su trabajo. Ha declarado que no cobró nada y que por ello dejó de representarle, rechazando la tesis de la UCO que ha especulado con que pudo cobrar de Leire Díez. El letrado también ha admitido que puso en contacto al exsecretario de Estado acusado en Kitchen, Francisco Martínez, con Leire, que Martínez acudió a él por la relación personal que tenían y que tampoco cobró por ese servicio. El exsecretario de Estado no obtuvo beneficio judicial alguno tras reunirse con Leire. Restó importancia a su capacidad de influencia tras conocerla.
8: El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, anuncia que volverá a presentarse a las elecciones municipales en mayo del año que viene. De la Torre, que dentro de un año tendrá 84 años, lleva al frente del consistorio malagueño desde el año 2000. Vamos a Málaga, Ignacio San Martín.
13: Sí, Francisco de la Torre se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027. Lo hará con 84 años cumplidos. Lo acaba de anunciar. Sería su séptimo mandato después de 27 años como alcalde de Málaga y con la intención de cumplir toda la legislatura. Eso sí, dice que será la última vez.
14: Estoy dispuesto a seguir dedicándole a Málaga todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi energía. Ahora más que nunca.
13: Francisco de la Torre, que sufrió un derrame cerebral hace 6 años, llegó a la alcaldía de Málaga en el año 2000, sustituyendo a Celia Villalobos cuando fue llamada por el presidente Aznar para el Ministerio de Sanidad y Consumo.
8: Otro alcalde, el de Alicante, sigue sin aclarar si acudirá el próximo 24 de julio a la comisión del ayuntamiento creada sobre las viviendas de lujo de protección pública, cuya adjudicación está investigando un juzgado. Recordamos que entre los adjudicatarios estaban la que era concejal de urbanismo o varios trabajadores municipales. Hoy Luis Barcala insiste en que no va a contestar sobre este asunto.
15: Sino por respeto sobre todo a las comisiones y a la investigación judicial que hay en curso, pues no contesto a ninguna pregunta relativa al SNAUS, directa o indirectamente.
16: ¿No cree usted que esta estrategia de silencio traslada una sensación de opacidad?
15: ¿Alguna otra pregunta?
16: ¿No cree usted?
15: ¿No hay ninguna otra? ¿No hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
16: ¿Ha dado instrucciones a sus concejales?
15: ¿Hay ninguna otra, alguna otra pregunta? Pues nada, muchísimas gracias a todos.
8: Y una cosa más, los empresarios han rechazado la posibilidad de subir el IVA al 21%, el IVA turístico. Dice el think tank de la COE que esta subida que pide la Comisión Europea restaría atractivo a España como destino turístico. Javier Díaz.
17: Esta subida del IVA se daría en un sector, el turístico, en el que la demanda es muy sensible al aumento del precio. Según los empresarios, este aumento del IVA supondría una contracción muy considerable de la demanda. Vendrían menos, elegirían otros destinos. Consideran que el IVA no tiene carácter redistributivo directo en este sector, ya que afecta a todos los consumidores por igual. Se han apoyado en este informe en otros casos como el de Portugal, que subió su IVA turístico en 2012 para después tener que volver a bajarlo en 2016 después de que un 6% de los locales turísticos cerrasen, o el caso de Alemania, que este mismo año lo ha bajado al 7%.
8: Es la 1:05, las 12:05 en Canarias y nos queda el deporte.
18: Mundial 2026, Cadena SER.
8: Con Óscar Ejido. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
19: Hola, muy buenas. Estamos en la previa de las semifinales del Mundial. La cita para España es este martes a las 9 contra Francia. Hoy a las 12:30 habla Luis de la Fuente y le vamos a escuchar esta noche en El Larguero, pero es que el seleccionador ya habló anoche con Manu Carreño y ya habló de lo que espera de los franceses y de España.
20: Sabemos el potencial de Francia y sabemos su fortaleza, pero nosotros tenemos que ser fieles a nuestra fortaleza. No significa nada, es el pasado. Nosotros lo que está claro es que hemos, los dos últimos partidos contra Francia, hemos sido capaces de ganarles con nuestro estilo. También el último, después de un 5-1, pasamos 10 minutos tremendos, sabiendo de que ellos utilizaron su fortaleza. Bueno, intentaremos no caer en esos errores.
19: Además, esta madrugada hemos conocido el nombre del árbitro. Es el salvadoreño Iván Barton, 35 años, colegiado que ya ha pitado en este Mundial. Lo ha hecho en el Turquía-Paraguay, el Japón-Suecia y el Suiza-Colombia en octavos. Y ahora nos vamos a Dallas para conocer la última hora del partido y de la afición que empieza ya a llegar a la ciudad de Texas. Antonio, a contarnos, muy buenas.
21: ¿Qué tal? Muy buenas. Se nota aquí en Dallas ambiente de semifinal de Mundial. Ha llegado ya la selección francesa, lo contaba anoche en tiempo de larguero Santi Ovalle, y con ellos un montón de seguidores que vienen desde diferentes puntos de Estados Unidos. Parece que seremos minoría en la grada por primera vez en todo el Mundial, pero también la afición española se hace notar. Seremos aproximadamente unos 12.000 en la grada del Dallas Stadium y no descartamos muchos más en caso de que España llegue a la final del domingo. Hoy, lunes, entrenamiento oficial en el Cotton Bowl y luego, en tiempo de larguero, cuando sean en España las 12:30, escucharemos esta madrugada a Luis de la Fuente.
19: Además del seleccionador, habla también Lamine Yamal, y esa rueda de prensa la vamos a escuchar íntegra en el larguero de la cadena SER con Manu Carreño. Antes, a las 5, hablan Alex Baena y Pedro Porrón, zona mixta, y después España entrena a las 6 de la tarde en el Cotton Bowl de Dallas. Lo ampliamos todo luego, tanto en Hora 14 como en SER Deportivos.
18: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
8: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER, y a las 2, la 1 en Canarias, Hora 14 con Javier Líbana.
18: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER. Comunidad Valenciana.

0: Una y 8 minuts de la vesprada. Continuem en el Hoy por Hoy Gandia, però a la nostra redacció també s'està treballant tot el matí amb les notícies d'actualitat que ens conta Enrique Bodi. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sandra. Evidentment, avui és dia de balanços. Si els sembla, fem un inici, en este cas de repàs informatiu, en aquest balanç del Pirata Festival. Parlem de 7.500 persones, una quarta part de Gandia, que hi ha res, en només una nit, en aquest cas el dissabte per la nit en el Pirata Festival. Evidentment, això és un símptoma de que les coses estan fent-se bé, perquè per part de la regidora, en aquest cas de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morant, ha explicat que és una qüestió de coordinació que ha permès que el Pirata Festival estigui convertint-se en un dels principals festivals musicals de la Comunitat Valenciana i al mateix temps estigui podent-se garantir aquesta seguretat. Escoltem a la regidora Lídia Morant.
2: Des de l'Ajuntament de Gandia fem un balanç molt positiu del dispositiu especial de seguretat desplegat durant el Piratxa Beach Festival. Al llarg de totes les jornades, el festival s'ha desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables, gràcies sobretot a la coordinació entre la policia local i la resta de cossos de seguretat, així com els serveis d'emergència i l'organització. El moment de major afluència es va registrar la nit del dissabte, quan es va assolir un aforament màxim d'aproximadament 7.500 persones, una xifra que evidencia la magnitud d'un dels principals festivals musicals de la Comunitat Valenciana.
0: Ara després, Enrique, comprovarem quantes d'aixes 16.000 persones van estar hasta el final, fins a les 6 del matí.
1: Ui, ahí empecé que ja no seran tants. Si tenen satisfacció en este cas la regidora Lídia Morant pel que és el tema de seguretat, l'altra pota, en este cas el sector turístic, també estan parlant d'una valoració positiva. En este cas, la regidora de l'àrea de turisme, Balbina Cendra, ha indicat que l'impacte ha sigut positiu tant en hostaleria com en hotels, càmpings i apartaments. I una qüestió que cada vegada més, Sandra, són més les persones que intenten d'alguna manera poder gaudir d'aquest festival, no anant a dormir d'acampada, sinó en els propis hotels o, en este cas, en zones com apartaments o càmpings. I si el sembla també fem un repàs perquè a Gandia ha culminat la regeneració ambiental del maneig de Rafalcait i Venècia amb aquesta recuperació del cordó dunar i la millora dels accessos, l'actuació finançada al 100% amb 385.000 euros de fons europeus Next Generation reforça la protecció del litoral, recupera també l'espai natural i millora l'entorn d'algunes barriades. I no abandonem la qüestió d'obres perquè igualment vam escoltar ja precisament des de primera hora del matí, estem avançant tot des del divendres, i la rotonda de les Palmeres
0: ha
1: iniciat les obres, uns treballs que evidentment van a prolongar-se fins al mes d'octubre.
0: Com estava la situació? Estava controlada?
1: La situació estava controlada i estàvem desviant per un doble carril que en este cas estava inclòs en el ramal del Sancho Llop. I en el calor que fa, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha avançat que tots els centres educatius rebran esta mateixa setmana els fons per atendre les primeres necessitats de climatització. En aquest sentit, des del Partit Popular de Gandia celebren i s'anunci del Consell per a climatitzar totes les aules de la ciutat dins del Pla Educlima. Escoltem, si els sembla, Sandra, ese portaveu popular de Gandia, Víctor Soler.
3: A partir de la setmana del 16 de juliol, la Generalitat Valenciana començarà a transferir els diners perquè tots els centres educatius de la ciutat puguen instal·lar sistemes de climatització a totes les aules dins del Pla Educlima. Parlem d'una inversió que millorarà el benestar d'alumnes i docents, especialment davant de les altes temperatures que estem patint.
1: I saps també que Oliva està d'enhorabona perquè celebra la seva setmana gran, podien dir-ne el permís de les falles i altres celebracions, perquè el dia 16 comencen unes festivitats molt especials.
0: Molt especials, també, segur, per al nostre company Daniel Ardit, que se n'ha anat cap allí, perquè ha
1: disparat.
0: Dit, festa en Oliva, vaig a veure que en content. Endavant, Dani.
4: Hola, Sandra, què tal? Comença el compte enrere per als dies grans. Ja han fet alguna coseta, sobretot este cap de setmana, però compte enrere per als dies grans de la festa de moros i cristians d'Oliva. Per exemple, este dijous, esta plaça de l'Ajuntament ara està buida, però dijous estarà de gom a gom perquè des de la balconada que veiem en la façana de l'Ajuntament, la balconada principal, tindrà lloc el pregó. I això vol dir el crit de guerra, i mai millor dit, dels moros i cristians d'Oliva. Anem a conèixer, perquè fa hores que s'han presentat els càrrecs del bàndol moro i el bàndol cristià, i anem a conèixer-los. Espereu una miqueta i entrem en directe i els ho contem tot des d'ací, des d'Oliva. Bueno, primer, amb el màxim responsable per a bé i per a mal, el president de la Federació de Moros i Cristians, Lluís Gregori. Què tal, Lluís?
5: Hola, bon dia. Molt bé, de categoria. Superbé.
4: Acabem de presentar-se, bueno, este cap de setmana s'ha fet de manera oficial, ho fa roda de premsa. Dijous, pregó, i a partir d'ahir La festa no para.
5: Pues mireu, estem ja en la setmana gran de festes, la setmana més especial d'Oliva, i bé, es comencem el dijous en el pregó, vale, es comencem el pregó, putxero, entradeta informal, divendres tenim l'entrada cristiana, la magnífica entrada cristiana, sí. Farem el desembarc per la nit, bueno, matinada del dissabte, entrada magnífica de moros i cristians, i bé, i farem després la reconquesta, entrada infantil a les 7 de la vesprà del diumenge i a les 8 la reconquesta. Així que ja ho tenim tot engalanat i embastat per la millor festa del món.
4: I tot això engalanat perquè darrere s'ha fet una gran feina, continua fent-se un gran treball, i abans d'estar connectat en directe, Lluís, vamos, que el mòbil te trau fum ja.
5: Però la veritat és que sí, home, tenim un equipasso, ho vam parlar l'altre dia en la presentació, que, bueno, una de les coses més importants de ser president o de formar part d'una elaboració d'esta índole és tindre un equip, i en este cas el tenim, vale? Estem reforçats per tots els costats, tenim moltes comissions, i la veritat és que s'ha fet una feina molt, molt important. A més, enguany ha sigut el 50 aniversari de la festa, i darrere de totes les setmanes hem fet molta, molta feina.
4: Bueno, amb el teu permís, Lluís, perquè tenim així els màxims representants de la festa dels dos bàndols, me'n vaig a buscar-los perquè, Sandra, tenim així, anem a seguir l'ordre cronològic dels fets segons la història, no? Perquè divendres invaeixen, conquereixen Oliva les tropes cristianes, i per això cal una, en este cas, una capitana i una ambaixadora. La capitana, bueno, hem de dir que són de la fila Mosqueters. Rosana Llopis, capitana, què tal?
6: Molt bé.
4: Ganes de que arriben els dies grans?
6: Pues sí, la veritat és que portem ja uns dies de moltes emocions i ara es comencem esta setmana i a la setmana gran.
4: Bueno, la teva ambaixadora, l'ambaixadora de la fila Mosqueters, Andrea García. Andrea, què tal?
7: Molt bé, molt bé.
4: Nerviosa o no?
7: Un poquet, al final són nervis, però són emotius. Mm-hmm. Al final és una setmana que estàs desitjant des de fa molt de temps i que ja ha plegat. Mm-hmm.
4: Jo quan arriba aquest moment previs, no, sempre pregunto, per si cau, en quant a alguna pista de la vostra desfilada, de la vostra carrossa, què me dius?
6: Pues va tot en secreta. La veritat és que només puc dir-te que van tres blocs. El bloc d'introducció on va la banderata, el següent bloc és on va Andrea, i el últim bloc és el meu.
4: Ahir n'hi ha preparar una capitania per a aquesta entrada, és molt de treball.
6: La veritat és que sí, portem ja més d'un any, la veritat, preparant la capitania, i són moltes hores d'anar a veure tots els espectacles, les carrosses, les bandes, tot. És molta feina que... Esta setmana una cosina meva que està ara a la fila em ho dia, diu, no em podia mai imaginar que portara tanta faena a una festa.
4: Hi ha que preparar la festa per després disfrutar-la. Bueno, teniu un poquet d'experiència, no? Perquè no és, Andrea, la primera capitania que ostenteu per la llarga història de la festa.
7: No, la veritat que no. Esta és la 11 ja. Vas començar en 1981, va ser la primera, i al final jo vinc d'una família molt festera, mon abuelo va ser un dels fundadors, i l'últim capità va ser mon pare, entonces, i jo vaig ser la seva favorita. Entonces jo ja vinc de la festa.
4: Així és. Bueno, jo dono fe que els mosqueters saben fer una bona festa, ho disfruten, perquè durant molts anys hem estat de veïns de casa i de Càbila, i els mosqueters saben el que és una bona festa. Tu des de quan, els mosqueters?
6: Pues des del 89 en la capitania, que vaig eixir en companyia la mare i la tia d'Andrea, perquè son abuelo era capità, i des d'entonces que hi ha estat. Tenim diversos càrrecs i implicar al 100% sempre que ha pogut.
4: Deixeu-me que nomene, perquè són sis les filais que conformen el bàndol cristià, a banda de mosqueters, que recordem, ostenten la capitania, estan els masers, pirates, templaris, contrabandistes i Jaume primer. Anem, tu des de mosqueters des del principi,
7: des de
4: o has vingut d'una altra fila?
7: No,
4: des que vaig nàixer.
7: Sí, des de que vaig nàixer, en 4 mesos de vida ja estava. Vamos. En la fila.
4: Tu ja, això en els ulls tancats.
7: Sí, la veritat que sí, ja portem molt de temps.
4: Deixeu-me, Rosana, Andrea, que parle en els vostres enemics de festa, perquè així tenim també, no podien faltar els dos màxims responsables de la fila. I clar, un capità, José Mañó. José, què tal?
8: Bon dia, bé.
4: Estàs en ganes de que arribi la festa o diu no, deixa'm un dia més que queda molt per fer?
8: La veritat que un poc de tot. Tinc ganes, però tampoc amb moltes ganes perquè no, si no passa enseguida. I...
4: sí.
8: N'hi ha que disfrutar tots els dies, els preparatius i quan arriba. Tot pues, arribarà.
4: Com si fos l'últim, no?
8: Exacte.
4: I, clar, un ambaixador, Miquel Mengual. Miquel, ganes de que arribi, què tal? Bona vesprada.
9: Molt bé, molt bon dia, tinc molta il·lusió. Estem ara en els últims preparatius. Pràcticament està quasi tot tancat, però sempre hi ha alguna cosa que encara sí. Falta tancar al final.
4: Però no hem dit, fila marraques, que ostenteu la capitania, que tampoc és la primera, no?
8: No, esta és la novena. Han fet ja 8 capitanies i esta és la novena.
4: I esta què? Ho tirareu tota la casa per la finestra? Aneu superant-vos, intenteu anar superant-vos cada vegada més, no?
8: Intentem superar-nos, però arriba un moment que dius, què fem, què no fem? La meva idea és un poc canviar alguna cosa. Ah. Ja no per quantitat de coses així, més per el que es veu o el que puguem veure. No és una cosa que agradarà, hasta que no es vega no... no sabrà.
4: Bueno, a veure si Miquel, alguna pista de lo que serà l'entrada vostra?
9: La veritat que és una cosa molt secreta, que portem ja quasi un any, no, pràcticament un any, tancant coses. Tenim dos parts molt diferents, molt diferenciats. La meva part, la part de l'ambaixador, que refereix a una cosa. La part del capità és totalment diferent. I com són la fila marraques, pues fa alguna referència a la ciutat del Marroc.
4: M'encanta perquè intenteu ser fidels a la història i sempre n'hi ha una raó de ser per cada element que està present en aquestes grans espectaculars entrades, la cristiana i la mora. Vos deixo perquè, Sandra, me queda un convidat, un protagonista que el tenim així amb nosaltres.
0: A veure qui és.
4: És l'abanderat, Joan Benito. Joan, bona vesprada.
10: Bona vesprada.
4: Explica, ser abanderat, què és? Quina figura? Què representes?
10: Bueno, represento a totes les filades, bàndol cristià i bàndol moro. I, bueno, és un privilegi ser-ho, perquè no és fàcil. El té que tocar aquest any i la veritat que és un orgull per a tot un jove.
4: Això imagina't, perquè tu eres jove i des de quan... de quina fila eres?
10: Jo de la fila Marràqueix.
4: Marràqueix, capitania en guanya, si tens els jefes, el capità i l'ambaixador. Però eres per amistats, per família?
10: Mon pare farà 30 anys ja que està en la fila. Jo vaig néixer igual que el meu germà, van néixer des de la fila.
4: O sigui que tu com Andrea, l'ambaixadora cristiana, des de Bolquerés, tu en la cuna ja saltaves per anar-te a desfilar.
10: Sí, jo anava en el carrito, que m'ho contava un pare, anava en el carro i al final pues, m'he criat allí i és un privilegi per a mi.
4: A disfrutar-ho, gràcies.
10: Moltes gràcies a tu.
4: Sandra, ja tanquem esta connexió des d'ací, des de la plaça de l'Ajuntament d'Oliva. Recordem, des d'esta balconada de la façana tindrà lloc el pregó este dijous i ja després, divendres a partir de les 8 i dissabte a partir de les 7 i mitja, l'entrada cristiana divendres i l'entrada mora dissabte en directe. A on? En Telesafor, perquè no faltem cada any a esta gran cita dels morts cristians d'Oliva.
0: Gràcies, Dani. No podia ser d'altra manera que ho visquerem en Telesafor. Comença una setmana forta a Oliva amb eixes festes de moros i cristians que gaudirem de segur.

0: Vicent Mengual Caudeli, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Un músic que ha estudiat música clàssica, com va en Pignois?
1: De categoria, a lo que tiren.
0: T'agrada tota la classe de música?
1: Tot lo que siga música, bo és.
0: La música sempre acompanya molt.
1: Sí.
0: De fet, ahir també escoltàvem aquestes festes de moros i cristians a Oliva i ahir va haver un gran concert de música festera a Oliva. Més de 50 músics i tu també estaves allí.
1: Correcte. Ahir van fer el concert de festes, el ja tradicional concert de festes, que aprofiten l'Associació Artístic-Musical d'Oliva per a estrenar les marxes que acompanyaran a les capitanies d'enguany, i enguany he tingut el privilegi de fer la música, escriure la música que acompanyarà tant a Rosana Llopis, la capitana, com a Andrea García, l'ambaixadora cristiana de la Fila Mosqueters, fent-los una marxa cristiana a cada una d'elles.
0: Vicent, es diu molt la frase de que seria la festa sense música, no? La música ens acompanya en totes les festes, en el nostre dia a dia, i avui, ho deia a l'inici del programa, a mi m'agrada molt mirar això de Dia Internacional de... I avui resulta que és el Dia Internacional del Director d'Orquestra.
1: Correcte.
0: Però anem a diferenciar, perquè orquestra i banda, que així són molt de bandes, sí, a la terreta, quina diferència hi ha?
1: A priori, la més fàcil i la més cridanera a nivell d'instruments. No té res a veure una banda com una orquestra. L'orquestra està formada per instruments de corda fregada, la banda per instruments de vent, vent fusta, vent metall i percussió. Això a simple vista. Després, si aprofundim un poc més, parlaríem en quant al repertori. No és el mateix repertori per a banda, ni s'escriu de la mateixa forma per a una agrupació com una banda de música com per a una orquestra.
0: Com s'escriu per a una orquestra? Tu has escrit per a una orquestra?
1: Poc. Poc. La veritat és que, per desgràcia, perquè la veritat és que sí que faria falta aprofundir un poc més en el món de les orquestres, a la Safor no tenim un moviment orquestral fort com per a poder tindre, diguem, una vessant compositiva realista en el món de l'orquestra. Sí que és de veres que hi ha tres orquestres formades que pertanyen a tres agrupacions musicals, com és l'Orquestra d'Oliva, l'Orquestra de Gandia i l'Orquestra de Xeraco, més l'Orquestra de Tavernes de la Vall Digna, hi ha quatre. I són, diguem, els únics casos d'orquestres com a tal formades així a la comarca. En contra tenim 30 i pico bandes. Clar, aleshores, a nivell de volum compositiu, vull dir que no sempre la banda guanya territori sobre l'orquestra.
0: Podríem dir que és més clàssic l'estil en l'orquestra?
1: El concepte clàssic és un concepte difícil d'entendre. És a dir, quan parlem de música clàssica, a tots ens ve al cap un prototip de música en un lloc tancat com és un auditori, en una litúrgia, per dir-ho d'alguna forma, com és el públic ha d'estar callat, ha d'estar... Clar, a mi m'agrada parlar de música clàssica, aquella música que a nivell teòric o a nivell analític suporta bé, o suporta... un anàlisi conscienciat en fonament d'allò que està fent eixa música. Queen és música clàssica.
0: Ara traduís això.
1: Queen és música clàssica. Queen és música clàssica.
0: Bueno, tenim eixa Bohemian Rhapsody, per exemple, també, sí, que mescla ja tots els estils.
1: Sí, però tampoc fa falta dir Queen, música pop.
0: I Rosalía, amb eixa última cançó,
1: sí,
0: amb estil
1: no
0: operístic?
1: Per què no? Sí, és a dir, al final, el concepte que tenim de música clàssica per a mi és equivocat, perquè, torna a dir, música clàssica i en seguida ens ve al cap músics vestits de frac en un violí a la mà. No. No. Música clàssica és tota aquella música que tinga qualitat. Ja està.
0: Música clàssica, tota aquella que tinga qualitat.
1: Correcte.
0: I per això avui també anem a donar-li aquest xicotet homenatge als directors d'orquestra, que ara que ja més o menys tenim clar, o no, no ho sé, qui ens estigui escoltant, què és ser un director d'orquestra? Com arribes a ser un director d'orquestra?
1: Doncs de primeres sí que m'agradaria fer una xicoteta reflexió. El concepte director d'orquestra és una imposició, per dir-ho d'alguna forma, des d'un punt de vista de Centroeuropa. Així no tenim orquestres, així tenim bandes, sobretot en la zona de la Comunitat Valenciana. Aleshores, el concepte director d'orquestra jo el canviaria per director musical.
0: No
1: com s'arriba, a ser director musical? Pues a nivell de titulació, estudiant la llicenciatura de direcció musical que hi ha en els conservatoris superiors.
0: O sigui, que has d'estudiar tot
1: carrera.
0: El camí, és com si diguérem, fins al batxillerat seria el grau mitjà, diguérem, d'estudis musicals. A partir d'ahí, el grau universitari que es coneix a dia d'avui seria l'equivalent a ICE superior, on ja t'especialitzaries en director musical. Anem a deixar-ho ahí.
1: Sí, concepte director. Sí, sí que és de veres que a mi m'agrada dir que els que ens estudiem això de música, diguem que tot el món fa la seva carrera, per suposat, però és que fem música, fem doble carrera. Els primers 10 anys d'estudis musicals són compaginats en les ensenyances reglades, en un batxillerat, com has dit, en l'ensenyança secundària obligatòria. Aleshores, fins a un segon de batxillerat, per els matins anem a l'institut, per a l'esperar anem al conservatori, fins a molt altes hores, anem a deixar-ho ahí. Una volta acabes ja el que és el grau professional de música, que és un sisè de professional, que equival al segon de batxiller en quant a etapa i a durabilitat, comences els 4 anys de llicenciatura, que es fan en els conservatoris superiors, que és equivalent a un grau universitari.
0: I què és el més complicat de dirigir una orquestra?
1: Ui. Complicat com a tal, les persones, i vaig explicar-me, aixina com, des d'un punt de vista instrumental, un instrumentista, l'únic, No se'm malinterpreta el concepte únic. El que té que dominar a la perfecció és un instrument físic. El director té que dominar un instrument tan complex com el nombre de persones que formen part de la seva agrupació.
0: Que poden ser?
1: Pues des de 20 hasta centenars.
0: Centenars.
1: Sí.
0: Centenars de persones dirigides per una persona. Amb una batuta, això sí. Què passa amb la batuta?
1: La batuta és simplement una ferramenta que el que fa és extendre el tamany del braç, és a dir, és ampliar el moviment que fas en el braç.
0: Per a què?
1: Per a que siga molt més visible quan tens una agrupació de un centenar de persones.
0: Perquè què és el que marca el director?
1: El director en els braços és un poc complicat, o sigui, no és una coreografia com pot pensar la gent. Al final nosaltres el que estem marcant, estem anticipant tot allò que la música va sonar després de que tu ho marques. Estem marcant ritme, estem marcant que sonen més fort, que sonen més fluix, estem marcant la intensitat, estem marcant caràcter. En definitiva, tot allò que està escrit en la partitura transmitit per mitjà d'un llenguatge no verbal, com és la gestualitat.
0: I ara, ja que has mencionat la partitura, hem parlat de centenars de persones, varietat d'instruments. Com és una partitura d'un director d'orquestra?
1: Tan complexa com tants instruments porta. Al final, la partitura d'un director recull totes les parts individuals de cada un dels músics. Aleshores, podem tindre perfectament en una mateixa partitura 30-35 instruments.
0: O sigui, que per fer-nos una idea, un compàs
1: sí?
0: Pot estar només en una pàgina.
1: No tan exagerat, però podem dir que n'hi ha obres que cada pàgina té 4 compassos, com a molt.
0: I això s'estudia abans?
1: Molt. Són moltes hores perquè no sols és el que és la part física de dirigir, de manejar els braços. N'hi ha un estudi analític, un estudi organològic. Organològic és en quant a la instrumentació que té la partitura. N'hi ha un estudi també històric, perquè al final hi ha que entendre la partitura en el context en el qual està escrita, no sols a nivell musical, sinó a nivell social, a nivell polític, perquè tot això influeix en el compositor a l'hora d'escriure qualsevol partitura.
0: I, Vicent, estem parlant en masculí
1: tota
0: l'estona, perquè què passa amb les dones en aquest món de direcció musical?
1: Doncs sí que és de veres que d'uns anys cap a sí, la figura de la dona està agafant, no vaig a dir força, perquè realment no tindrien que necessitar d'aixa força per a poder ocupar càrrecs com són els de dirigir una agrupació, però sí que és de veres que tenim un deute històric en la figura femenina en quant a un càrrec com és el de la direcció d'una agrupació, però no tan sols des d'un punt de vista de direcció, ja que tindre en compte que fins a ben passat, mitjans del segle passat, les dones no tocaven les agrupacions professionals. Aleshores, diguem que és un deute adquirit que està allargant-se en el temps. De fet, una de les reivindicacions més populars que hi ha el dia 1 de gener a partir de les 2 del migdia és que per què no dirigeix una dona al concert d'any nou, que sempre són homes.
0: Estaria bé. Deixem aquesta proposta també, a banda de la de canviar el concepte de director musical, sí. També la de que una dona dirigisca el concert d'Ainou.
1: És el concert en més seguiment a nivell d'espectadors mundial i seria trencar una llança en favor de les dones, que continua dient, hauria d'haver-se trencat fa molts anys, i donaria, diguem, un camp per a que es pogueren desenvolupar les dones en un espai com este, el de la direcció. Torna a dir, sí que és de veres que últimament està anant cada vegada més, i cosa que m'alegra, tindre companyes que compartim pòdio, compartim tarima, però estaria bé veure a una directora, i si fos espanyola, millor, que en tenim, del més alt nivell.
0: Ahí ho deixem. Vicent Mengual Caudeli, músic, moltíssimes gràcies
1: moltes
0: per acompanyar-nos. I com no estem a 1 de gener, acabem en Queen.

0: Martín Arnau, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quantes vegades has escoltat esta cançó?
1: Unes quantes.
0: Escoltat i punxat.
1: I produït.
0: Produït una vegada, no? Perquè una vegada ja està.
1: Que ja està, correctíssim.
0: Parlem amb Martín Arnau, però jo crec que el coneixerà més com a DJ Plan B. Que este cap de setmana, com estàs? Estàs cansat? Estàs recuperat ja?
1: Estic un poquet recuperat ja. La costum fa que ràpidament se'ls tornem al puesto, tornem al lloc. I a mi m'agrada, n'hi ha altres companys que no, però a mi m'agrada entre setmana tindre una vida amb un horari, entre cometes, diguem-ho, normal.
0: Rutinari. Perquè, pregunta això perquè este cap de setmana, dissabte, es va, va acabar la celebració del Pirata Festival. Hi havia molts grups, però tu vas ser l'encarregat de tancar a les 4 del matí dissabte esta gran festa que va durar 4 dies. Hem parlat abans de 16.000 persones dissabte. Com veies l'escenari, des de l'escenari, com veies el públic?
1: Molt bé. Aquest any, l'any passat no vaig tindre la sort de tancar, vaig estar el dijous, el segon dia del festival, perquè com tu ben has dit, dura 4 dies. I crec que ha sigut una de les millors vegades, perquè no és la primera vegada que estic tancant el festival, i aixina, no sé, a lo millor després de pandèmia, una de les millors en quant a relació música i públic, i la reacció del públic.
0: En quin moment et quedes de la nit? Deixe des de les 4 i 20 fins a les 6, en quin moment?
1: Suposo que s'ha posat de moda, bueno, ha tornat a estar de moda un tema. N'hi ha com un resorgir de la música màquina, ara mateixa, i ha tornat un tema que es diu Atlantis, que és un tema fet a Espanya, a estar molt de moda, però que és un tema que té, jo què sé, 20 anys, 25 anys, i la penya ho està esperant. Ara mateix jo crec que això va ser... El vas punxar i jo crec que això va ser un moment molt bonic de la nit. Quasi tancant, vamos.
0: I a més també parlàvem este matí just en la redacció que ha crescut la mitjana d'assistents d'edat, mitjana d'edat d'assistents als festivals, no? Perquè veies molts pares, mares també gaudint de la música i pot ser també aquesta cançó que s'ha ficat de moda també és perquè es porta aquesta època que van gaudir. Però, Martín, deies abans que era un dels millors moments, un dels millors festivals. Per què?
1: Per a mi, o sea, sempre és especial tocar a casa. Quan portes molts anys en aquest negoci i has fet... T'has recorregut Espanya 50 vegades, ja has estat en totes les comunitats autònomes, en l'estranger. Sempre és bonico punxar a casa, sempre té un extra especial perquè n'hi ha gent coneguda, estàs proper de casa, parles amb gent que fa molt de temps que no veus, i això sempre li fa... Té un càrrec especial, per dir-ho d'alguna manera, emocional, el tocar a casa.
0: Tocar a casa, però clar, a les 4 del matí, què fas? Què fas? Perquè clar, no és una hora, tu dius que t'agrada la rutina entre setmana, però...
1: Sí, jo abans anava molt pronte i veia tots els grups i estava ahí de xarreta i tal, però ja l'edat pesa i jo me'n vaig a dormir pronte, dic molt pronte, i en aquest cas vaig a dir-te, vas alçar a les 2 del matí, perquè sí que tens que anar abans, tens que muntar, tens que provar, tens les pantalles, etc. I deixar-ho tot preparat, perquè en el moment que... Són dos escenaris, en el moment que acaba un, l'altre automàticament es té que posar en marxa. Llavors tu tens que estar totalment preparat, i pues això, dormir 4-5 horetes, talses... Et claves una dutxa i arribes ahí com si t'hagueres, bueno, com si començares a treballar, que realment ho estàs fent. El tema està en que la gent va a una altra velocitat.
0: Això no va preguntar-te. A les 4 del matí, quan ja la gent porta eixa eufòria després de tants concerts de música, has d'estar al mateix nivell. fas algun ritual abans, alguna cançó per a motivar-te, alguna cosa?
1: No, però sí que és de veres que jo en lo personal sí que tarde a lo millor 5-10 minuts quan portes llums, quan portes visuals. Sí que n'hi ha una vegada començant el bolo, de chequear que tot estiga bé, no? De els volums, els monitors, la pantalla, que les llums estiguen anant bé. Quan portes aquests 10-15 minuts que veus que tot va bé, és quan realment comences a relaxar-te i comences a disfrutar. I el nivell de disfrute, evidentment, va augmentant conforme arriba al final, perquè jo sí que faig les sessions un poquet increixendo i m'agrada tancar com si fos una mascleta, vamos.
0: I, com es nota que eres valent.
1: I clar, quan, sí, quan et mires el rellotge i dius em queden 10 minuts, com a qualsevol feina, no? Tu quan et mires el rellotge i dius em queden 10 minuts per acabar, sempre és d'agrair. Doncs així és un poquet similar, no? Vas creixente, vas emocionante. Vamos, resumint, que és com un poquet en, com si pujares unes escales, vas augmentant l'adrenalina fins a una traca final.
0: I després, quan acabes tot això, altra vegada a dormir?
1: Costa, perquè de normal, si no és a ta casa com és aquest cas o a un hotel, jo soc d'acabar i anar-me molt, molt ràpid. I clar, arribes a l'hotel i a lo millor han passat 15-20 minuts i has tocat fent davant de moltíssima gent i clar, tens l'adrenalina de la que parlàvem abans. I clar, costa, però sí, jo me'n vaig una altra vegada al llit i demà serà un altre dia.
0: Però parlàvem abans d'aquest tancament del Pirata a casa, amb una assistència de 16.000 persones, però fins a les 4 del matí, fins al teu moment també, amb aquest tancament, també estava ple.
1: Ja, a veure, sempre en tots els festis, i sobretot en els festis d'electrònica, sempre ha hagut, no sé, la paraula, com un esforç per arribar a l'últim set, per dir-ho així. De fet, tenen un nom que es diuen els closing sets.

0: Martín Arnau, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Ara ja a descansar, perquè va ser un gran tancament, i a quedar-te amb això, a descansar, però quedar-te en aquest gran final a casa.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta. Lo que contábamos.

0: quise ser artista. Y este cap de setmana, a banda del Pirata Festival a Gandia, també hi ha hagut festa a altres municipis de la Safor. Marta, moltíssimes gràcies, anava a dir-te jo. Mira que agraïda.
1: Ja m'acomiades.
0: Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sandra.
0: Marta Ferrer, conta'ns perquè en quin municipi estàvem de festa.
1: Doncs a Rafelcofer, este cap de setmana, van posar el punt i final a les seues festes patronals. Però no va ser un final qualsevol, perquè allí van tindre festa. I, a més, una festa molt emotiva. Perquè, Sandra, el divendres coincidia amb el Dia de les Carmeles, amb la Mare de Déu del Carme, i el dissabte amb el Crist. Comencem per divendres, si te sembla bé.
0: Vinga, va, anem a fer aquest repàs de cap de setmana.
1: Quan vam anar el divendres a veure el Dia de les Carmeles, ens van contar que tenien una sorpresa preparada, però no ens podien avançar quina. Escoltem.
2: I l'any passat la van dur a carro, però este any la tornarem a dur. Després de molts anys sense dur-la a muscle, n'hi ha un grup de portadors i portadores que eixirem a portar a la Mare de Déu.
3: La novetat és això, igual. Hi ha alguna sorpresa que altra, també?
1: Recordem que l'any passat van ser dones les que van dur a la Mare de Déu del Carme als muscles, però enguany, ja ho heu escoltat, ens deien que tenien una altra sorpresa. Doncs resulta que els carrers de Rafelcofer es van omplir de sentiment amb una gran coral. Escoltem.

0: Que bonic.
1: Sí.
0: I això sonava mentre la processó recorria els carrers.
1: Exacte. De... Va ser un moment molt emotiu, perquè, clar, tu imagina't 50 homes i dones cantant pels carrers del poble amb la Mare de Déu del Carme davant. Molt emotiu, la veritat.
0: Jo estic avorronada, sí. Només escoltar-ho.
1: Les festes de poble també tenen això, que en qualsevol moment ens poden sorprendre, no? Cada any hi ha una cosa que, que les fa diferents. Continuem perquè el cap de setmana va donar més moments i és que el dissabte de matí va tindre lloc aquesta cercavila a replegar els festers i festeres.
0: Tradició a tots els pobles.
1: I era el dia del Crist. Escoltem un poc d'ambientet.

0: Sandra, avui el programa de música completament.
1: Ui, música. Que no es note que tinc ahí arrels musicals.
0: Mm-hmm. Van tindre la cercavila i allà que estava jo per preguntar un poc quines sensacions tenien després de tot un any preparant el Dia del Crist, que és un dia especial.
1: I què el van dir?
0: Pues això.
2: Avui és molt especial, molt intens, perquè és el dia de la festa grossa, el Cristo de la Silopal és el més que n'hi ha, però bé, tot repartiré, però avui és prou més intens.
3: Sí, sí, ve molta gent i és molt emotiva. Tot l'any fent loteria, els majorals, tot.
2: No, nosaltres també ho tenim tot igual. La tradició, novetats, de moment no n'hi ha ninguna. Que vinguin, que participin i que vinguin el que és el poble de Rafacofer i les seues festes.
0: A diferència de les Carmeles, els festers del Cris no tenen cap novetat, ells són de tradicions fermes.
1: Està molt però bé, està molt bé. Però mantindre la tradició també està molt bé.
0: Així és.
1: O sigui, que un gran cap de setmana, Rafelcofer, ara no sé com estaran, sí. Estaran amb aquesta nostàlgia, no?, de les festes.
0: Igual que els assistents del Pirata, penso
1: segur.
0: Jo.
1: És el que passa, quan vius amb emoció i eufòria, siga una festa, siga un festival... El després costa una miqueta, però s'ha de seguir, no?
0: Així és.
1: Doncs seguim. Ara després, com que hi ha

0: contar la ven de les festes de Rafael Cofer que acabaven, però este cap de setmana també han estat de festes en el Real de Gandia. Gustavo Mascarell, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Alcalde d'este municipi que este cap de setmana ha tingut festa, però que festa de el Sant Carmel, ja anava a dir-ho jo, el Beato Carmelo, que ja és Sant Carmelo. Com han viscut estos actes?
1: Pues bé, ja és el segon any que vivim les festes com a sant, l'any passat i enguany, i la veritat és que ha sigut un èxit. Donar des d'ací l'enhorabona i les gràcies als festers i festeres, perquè han preparat per al municipi, van preparar tant el divendres, dia 10, com el dissabte i com ahir el dia gran. Han sigut tres dies on ha primat i a unes carrers han estat ple de gent, han participat en els passacarrers, en els sopars, en les rebeldes, en la missa, en la processó, i per tant, pues sí, quan plega el mes de juliol, les festes comencen. Abans era en el Beato Carmelo i ara en Sant Carmelo, i res, avui ja comencem les jornades esportives i ens portarà ja fins al preludi de les festes patronals.
0: És a dir, que des que va començar les festes del Beato de Sant Carmelo, costa corregir-ho, ho tenim molt assimilat, però és Sant Carmelo. Ja no paren al municipi?
1: No, la veritat és que no. Conforme estava comentant, enguany en el Real sempre fèiem, enguany és la 40a edició de les jornades esportives, i sempre en el Real es feien durant el mes de juliol, pràcticament estaven tot el mes. Què passa? Els últims anys ens donàvem compte de que potser n'hi havia dies de que n'hi havia poca participació o n'hi havia pocs partits. L'any passat també vam veure que la setmana prèvia al Pirata de Gandia, i és normal, van haver alguns partits que es van ajornar i creen alguns dies buits, i parlant una miqueta en la gent implicada, enguany hem fet un format que constarà de 9 dies de jornades esportives. Comencen avui i acabaran la setmana que ve. La idea és acabar el dijous, dia 23.
0: I què podrem gaudir o participar també en esta setmana?
1: Pues els esports, com si diguem, els esports reis van a ser el futbol 8, el vòlei i el pàdel. És a dir, avui mateixa, a partir de les 8, en el camp municipal Juan Peiró, que tenim allí el camp de futbol, tenim el pàdel, tenim el frontó, en la pista de frontó jugar al vòlei. Per tant, a partir d'avui, des de les 8 fins a les 11 o 12 de la nit, anem a tindre tot tipus d'activitats. S'han fet diverses xiguetes segons la participació en futbol 8, en vòlei, ara estan en la fase preliminar, i després, pues, lo mateix, depèn dels equips que hagin participat, o primer contra quart, o quarts de finals, o semifinals, i mos guarda estarem per a els dies 27 i 28 de juliol les finals, que mos pillarà entre un cap de setmana de festes i l'altre cap de setmana. Tot d'esta manera aglutinem de que en estos 9 dies el camp estiga, pues, a tope de gent, que m'agrada dir a més n'hi han col·lectius del poble com són les festes de la Divina Aurora, pues, que aprofiten per a muntar el xiringuito, per a fer-te una cerveseta, la gent porta l'entrepà, pot sopar allí, i és una manera bé de participar com a esportista, o bé en pàdel, o bé en futbol, o bé en vòlei, o bé de participar, pues, com a espectador, que també va bé. Entonces, la gent sap que a partir d'avui, que tenim uns dies de que torna la ona de calor en dos o tres dies, però a partir d'avui, a poqueta nit, pues, agafen l'entrepà, i és una manera també, pues, de fer poble i de contribuir a esta edició de les jornades esportives.
0: O sigui, que un horari també conciliador per a que puguem seguir en la rutina del dia a dia, però un xicot de descans per la nit, també fer esport, ambient. I hi ha algun esport, a banda dels que ha comentat, algun esport més que també es puga participar?
1: A veure, els que t'he comentat són els clàssics, i després en tenim alguns altres que es fan un dia en concret. Feia anys que fèiem lo de la volta en bici, que a lo millor la recuperem. Eixa era més que tot una activitat més que tot familiar, no era competitiva, la gent agafava la bici, peguem una volteta i després fem un gelaet. Eixa el tenim ahí. Un altre és la natació, que també tenim una jornada específica on s'apunten xiquets, xiquetes i també majors, la mateixa inscripció. I un altre que té molt de protagonisme és el campionat de birles.
0: Birles.
1: El birles.
0: Qui no conega les birles?
1: En castellano, bolos. I això també és una activitat molt familiar, perquè la fem també al parc de la Plaça de la Llibertat. També aprofitem que siga entre un cap de setmana de festes i l'altre, entre el 23 o el 28, en este cas de juliol, i també té molta, molta participació, perquè és un esport, sí, que n'hi haurà gent que requereix més tècnica, però qualsevol pot participar. Per tant, ahí va la família, venen els xiquets, en els pares, en els iaios, i la veritat és que és un ratet que mos ho passem molt bé i la gent gaudix observant aquest esport.
0: Encara estem a temps d'apuntar-se?
1: Sí, sí, tant la natació com les birles traurem i una notícia i la gent es podrà apuntar en el mateix moment.
0: Doncs estarem pendents i a gaudir d'estos dies que ens esperen al Real de Gandia, molt d'esport, com a prèvia de les festes, m'agrada. Un poc de cuidar-se i després
1: sí,
0: ja
1: sí,
0: a gaudir
1: ja
0: de
1: les festes quan toque.
0: Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandia, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
3: Aquest estiu t'esperem a Barroc i Vermut, una visita pel barroc més exuberant del Palau Ducal, que acaba a la terrassa amb les millors vistes de Gandia, gaudint d'un refrescant vermut i tapa. Dies 16 i 30 de juliol, 13 i 27 d'agost i 3 i 10 de setembre. Entrades a www.palauducal.com. València Turisme.
4: Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros, porque ahora conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
5: ¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos. We'll be right back.

0: Sona una cançó, un xicotet ball també. O sigui que, què és això? L'agenda cultural. Marta Ferrer, bona vesprada.
1: Hola de nou, Sandra.
0: Què ens contes? Perquè jo t'he dit, han hagut festes este cap de setmana, però tenim agenda cultural.
1: Tenim moltes coses avui. I vinc a portar-vos unes propostes per als més menuts. Esta vesprada, a Miramar, podem anar a la gimcana infantil Cuidem el nostre mar, al parc del Riuet, a la platja de Miramar. Es tracta d'una activitat pensada perquè els més menuts gaudisquen mentre aprenen la importància de protegir els oceans i reduir la contaminació marina.
0: Molt important.
1: I una altra activitat... esta vesprada és que a Piles tornen els dilluns d'estiu. Avui, a partir de les 19 hores, al passeig marítim, una activitat amb jocs típics de fusta. I després, com a nosaltres també ens agrada molt el cinema, doncs dos projeccions esta nit. Ai. Una a Daimús, a les 22 hores, al carrer Francesc Pons, es projectarà Sketch, Cuidado con lo que dibujas. No l'ha vist, no sé de què va, però
0: hem de tindre en compte el que dibuixem.
1: Sí. I després, una altra opció, a Tavernes de la Valldigna, dins del cicle Cinema a les platges, avui serà el torn de la pel·lícula Robot Salvaje. Esta sí que em sona més.
0: Que bé està en el cine d'estiu, a la fresqueta, el que parlàvem ahir, aleshores ja veient una pel·lícula...
1: Ahí se està molt bé, Santa. I si t'emportes el teu entrepà, ja, vamos.
0: Millor que millor.
1: I després, una última opció, a Beniarjó, la presentació del llibre En temps del Sarrac, a la plaça Ausias March, a les 22 hores.
0: O sigui, que tenim de tot, però per si algú li ha quedat algun dubte, on poden consultar la programació?
1: Al nostre web de Radio Gandia, planes per fer en la comarca de la Safor.
0: Radiogandia.net, ahí que consulten i ho coneixeran tot. Marta Ferrer, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Sandra.
0: Acabem amb ritme. Gràcies per acompanyar-nos avui i ens escoltem demà.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.